0: mamà tots els versos.
1: Vous écoutez AIRK, la radio numérique autrement. AIRK Irratia entzuten ari zara.